0: la nostra llengua, el nostre territori, la realitat que vivim com a comunitat. Els personatges que amb el seu esforç teixeixen la vida d'avui com els nostres avis van teixir la vida d'ahir. Us espero.
1: La me.
2: Ampliem la secció de Fonoteca, els podcasts de Ràdio Menorca, amb el programa Ses veus de la mà. Més de 15 anys després de l'emissió en antena, ara podràs tornar a sentir a vells pescadors i gent de la mà de Menorca explicant les seves experiències. Uns oficis que avui ja quasi no existeixen. Unes veus entranyables i de les que podràs aprendre molt. Ses veus de la mà. Nous episodis disponibles al podcast de radiomenorca.com. Au ciel d'été.
3: Un ermitaño, aparentemente inofensivo, es realmente un ser despiadado que se esconde de la sociedad. Un encuentro casi casual anuncia la tragedia. La última huida. Otro relato de ficción en la isla de los oyentes. Ya puedes escucharlo en radiomenorca.com o en las principales plataformas de podcast del país.
2: Hamlet es una de las obras universales de la literatura. William Shakespeare la escribió inmortalizando la frase: ser o no ser, esa es la cuestión. Un dilema entre la muerte, el dolor y la existencia. Ahora, Aleix Rangel interpreta un monólogo de un fragmento de la obra para la Isla de los Oyentes, ya disponible en radiomenorca.com, Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
4: En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.

0: Es tornin a la plaça, però deixa clar que es votarà totes les dies per mantenir el model actual de pacificació urbanística per preservar l'ús per a vianants. Cal recordar que la justícia havia donat la raó a l'Ajuntament i havia rebutjat les mesures cautelars exigides pels demandants que volien que els cotxes tornessin a la plaça i els autobusos als pins. Ara el Tribunal Superior estima parcialment el recurs dels comerciants i ordena que els cotxes tornin al bo, si bé accepta que els autobusos hagin sortit dels pins. L'auto no és definitiu i l'Ajuntament presentarà recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Sentim Maria Jesús Begú.
1: L'auto no qüestiona ni les competències municipals, no qüestiona el model de ciutat impulsat per aquest Ajuntament, ni tampoc qüestiona tots els beneficis socials, urbanístics i de la mobilitat que ha estat aquesta transformació. Per tant, nosaltres seguirem defensant l'interès general per davant dels interessos d'uns pocs particulars. Farem tot el possible per seguir lluitant perquè es vol sigui per les persones.
0: Begur es mostra convençuda que la peatonalització s'havia de tirar endavant i anuncia que properament assignarà el conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes que permetrà tirar endavant el concurs d'idees per dissenyar la futura plaça.
1: Estem convençuts que aquesta primera fase s'havia de fer i, a més, els resultats són més que evidents. En els pròxims dies tenim previst aquesta signatura amb el conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes, que tot i que s'ha demorat més del que tots desitjàvem, ja està a punt per la seva signatura i poder començar a tirar endavant amb el concurs d'idees per la futura plaça.
0: El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, assegura que l'illa arrenca la temporada turística amb els mateixos problemes del 2023, però agreujats, i afirma que el PP no soluciona cap dels reptes que té damunt la taula. El socialista posa el focus especialment en les polítiques d'habitatge, mobilitat i connectivitat. Segons Mercadal, el govern popular no impulsa habitatge públic, no vol aplicar el límit d'entrada de vehicles i tampoc millora la xarxa de bus. A més, denuncia que Menorca disposa actualment de manco connectivitat que fa 3 anys. Pepe Mercadal.
2: Tenim una crisi d'habitatge que no se soluciona amb un Partit Popular que no vol topar els preus del lloguer i que no ha fet ni una promoció d'habitatge públic. Tenim la xarxa viària encara més saturada que fa 3 anys, amb un Partit Popular que es nega a limitar l'entrada de vehicles a Silla i que tampoc mou ni un dit per tenir un millor transport públic a Silla. Tenim menys connectivitat en els mesos que necessitaríem més per desestacionalitzar que fa 3 anys, amb la caiguda, la retallada de vols en Barcelona.
0: Pel que fa a la manca de mà d'obra al sector turístic, els socialistes consideren que una de les mesures necessàries és la regularització de persones migrants que ja resideixen a l'illa. Segons Mercadal, aquesta iniciativa permet cobrir llocs de feina i donar resposta a les necessitats laborals de Silla.
2: Els empresaris i les empresàries no fan més que dimusó, que cada temporada estan igual. L'única proposta, l'única solució, possible solució que s'ha posat damunt la taula, aquesta regularització de persones migrants que estan aquí fent feina de forma irregular, que podria servir per incorporar més persones en el mercat de treball regular i, per tant, a l'hostaleria, el Partit Popular hi està en contra i posant entrebancs.
0: El secretari general del PSOE Menorca també qüestiona la política turística i cultural, critica l'estratègia d'opening cultural dels darrers mesos, assegurant que el PP no és capaç de promoure l'oferta cultural que té Menorca durant tot l'any, malgrat ser el reserva de biosfera Patrimoni Mundial de la UNESCO. El centre de Mos convertirà demà dissabte en l'epicentre de la solidaritat i el compromís local amb la celebració de la 32a trobada d'entitats socials. Durant la jornada, la ciutadania podrà conèixer de prop els projectes de cada entitat i participar en activitats per tots els públics, en el que es preveu com una festa de la justícia social i del voluntariat. L'esdeveniment, que ja és un referent consolidat, destaca enguany per una novetat organitzativa. El disseny de la jornada ha sorgit de les noves comissions de feina del Consell Municipal d'Acció Social. Sentim Enric Mas, tinent d'Alcaldia d'Atenció a les Persones.
3: Enguany s'organitza amb un perfil més lúdic i més activitats més dinàmiques, a part de de ses

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Oh, sí, sembla que l'estiu ha arribat i encara estem un poc allunyats del que és el solstici d'estiu, encara que molta gent, segurà perquè les temperatures ja comencen a pujar, està començant a treure banderes de Sant Joan per les finestres. És normal, és el que ha passat tots els anys. Estem veient que la part més educativa, no sé si dir també xula, que té les pròpies festes de Sant Joan, és un poc el com es van traspuant tot el que dur de cara a les noves generacions. Es fan aquestes trobades a Sant Joan de Missa, es fan activitats específiques a les escoles, això mola. I dins el que és aquest marc en el que ens hi trobem, hi ha molta cultura, i és divendres, és a dir que vaig molt ràpid xerrant, intentant no trabar-me, vocalitzar, que els hi arribi tot, que no és fàcil, perquè a Menorca es fan moltes coses, i totes elles molt dignes. Però me permetran que m'aturi a Mercadal, no per no res. D'un costat perquè hi ha una xerrada sobre la camomilla. Sí, una més. A les 7 de la tarda, que és contramestre de Fornells, Marc Moy se n'encarrega un poc d'apropar-nos a l'univers de la camomilla. Bé val la pena, primer, perquè ja ens va deixar molt bon sabor de boca quan va passar per Mou i Mou Masclós. I després, perquè sabem que és una espècie nostra pròpia autòctona que no és únicament una flor, és molt més. Val la pena. I no ens anem un poc del marc de Ferreries Fornells. A les 20 hores, al centre de convencions, un col·loqui obert sobre les alternatives a la caça de les cabres. Poca broma. L'Associació de Veïns de Mercadal s'ha donat compte de com hi ha molta gent que està preocupada, interessada, expectant a veure el que és la manera en la que es fa aquest tractament, depuració, regulació, gestió del que és que uns animals salvatges doncs campin per zones allà on no són benvingudes, com a urbanitzacions, que puguin crear molèsties. El que el govern tregui les escopetes i vagi pigant tirs no agrada a tothom, ni agrada a molta gent, i es plantegen a veure quina mena de possibles alternatives hi podria haver. I aquí estem. Aquesta xerrada, avui a les 8 al Centre de Convencions de Mercadal, penso que pot ser d'allò més interessant, de veritat que sí. Però, com dèiem, són moltes les coses que tenim, perquè és divendres, comença el cap de setmana, volem intentar no deixar-nos a cap ni una de les més destacades, o sigui que anem a començar de seguida i ho fem primer de tot mirant a veure quina és la previsió meteorològica per avui. Informació que ens avança avui Juan Carlos Peña. Aquí saludem, Juan Carlos. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca tenim un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 27 graus a Ciutadella i 26 a Mahó. Demà dissabte tornarem a tenir un altre dia d'ambient assolellat i les temperatures se mantindran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 28 graus a Ciutadella i 26 a Mahó. Es una información de EMET.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Jaipe, desde 1970, siendo un aliado de profesionales y hogares en Menorca. Esta primavera, dale un nuevo aire a tu casa. Descubre nuestra sección exclusiva de estores y mosquiteras a medida. Tú decides cada detalle, color, modelo y la opacidad que prefieras. Nosotros nos encargamos de la instalación. Estamos en el polígono de Mahón de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Jaipe, calidad, servicio y soluciones a tu medida.
2: Y con cada día.

0: que reunirà creadors i productors de referència com Juan Luis Sánchez, Álvaro de Cózar, Andrea Morán, Frank Izuzquiza. A més, serà el primer encontre presencial de l'Acadèmia de l'Àudio, que ja ha anunciat la creació d'uns premis específics dedicats al podcast en espanyol. Tindrà oportunitat la Isla de los Oyentes, nosaltres sempre ho pensem, i estem convençuts que sí, més tard arribarà. Però l'impacte internacional també és notícia. El Festival de Tribeca de Nova York, un dels grans aparadors culturals del món, inclou dues ficcions sonores en castellà dins de la seva secció oficial d'àudio: Nacional 2, La Ruta de l'Exilio, i El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. Una demostració clara que el podcast en espanyol ja juga en primera divisió mundial.
1: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
2: Sa Caloix ha arribat. I el Torronero, també. Gaudeix d'assistiu amb els millors gelats artesanals, sucs naturals i sa nostra exquisita orxata casolana. I per descomptat, no pot faltar sa clàssica pomada granitzada amb llimona natural, ideal per refrescar-se com toca a Menorca. Des del Torronero, us donam les gràcies per sa vostra fidelitat i us esperem, com sempre, amb un somriure al carrer de l'Àngel de Set de Mó. El Torronero, més de 130 anys, endolcint sa teva vida amb sa il·lusió de sempre.
0: Viu el món amb Viatges Magón i comença ja a reservar el teu viatge per aquesta propera tardor. Propostes Magón Plus per anar del 4 al 9 d'octubre al Tirol o bé del 14 al 21 d'octubre a Islàndia. O fer un creuer fluvial romàntic del 21 al 25 d'octubre per al Rin. Viatges Magón, 35 anys amb tu. La millor combinació de vols, hotels i experiències. Informa't a la web viatgesmagón.com i escull a quin indret del món viuràs la teva propera aventura amb nosaltres. I seguim amb la llista dels podcasts de la setmana. Els festivals i esdeveniments presencials vinculats al podcast han augmentat més d'un 40% a Europa durant els darrers 3 anys. La DEDA confirma un fenomen molt interessant. D'altra banda, m'agrada dir que nosaltres ja vos ho veníem explicant. El podcast, que tradicionalment és un consum íntim, individual, s'ha convertit també en una experiència col·lectiva. Els oients ja no només escolten des dels auriculars, també volem veure les cares dels creadors, assistir a enregistraments en directe, compartir comunitat amb altres seguidors. Això explica l'èxit creixent de festivals com Estación Podcast, Prosodia, el que hem fet de referència abans, o els grans esdeveniments internacionals. Aquest canvi també reflecteix la maduresa del sector. El podcast ja no és vist com un fenomen amateur i experimental, sinó com una indústria cultural amb capacitat d'omplir teatres, generar patrocinis, crear figures mediàtiques pròpies. I hi ha altre element important: el directe reforça la fidelitat. Molts creadors expliquen que el contacte presencial transforma l'audiència en comunitat, un valor clau en l'ecosistema digital actual. A veure si el podcast ara resultarà ser allò que el pegamento, no?, que ens ajudi un poc a tornar a retrobar-nos en societat i serà junts. Doncs dins la nostra secció de la llista del podcast de la setmana tenim alguna cosa més que volem mirar de compartir. El nostre top 5, els nostres 5 destacats, i també avui el moment destacat amb una sorpresa.
3: La primavera ya está aquí y tu piel necesita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante. Porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
0: Els nostres 5 destacats. Un tema al dia. És un dels grans referents de l'actualitat política i social explicada amb rigor i format breu. Una cosa que agrada i que fa certament que funcioni molt bé el tema de les visites. També en la posició número 2, Carne Cruda. Aquest me sembla que ja el coneixeu. És un espai crític i cultural amb una enorme comunitat que és fidel i gran capacitat de narrativa. A la tercera posició, Les Rares. És una producció sonora americana de gran qualitat centrada en històries humanes i socials. En el lloc número 4, El Extraordinario. És una de les productores més innovadores en ficció i narrativa sonora de llengua castellana de l'actualitat. I en el 5, Gent de Merda. És un podcast català conversacional

0: conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
1: El somni de l'ascens a Xala, a Menorca, amb Cabot i Baxi Climatització. Tercer partit dels quarts de final dels play-off. Estia Menorca, Leima, Corunya. Divendres 22 de maig a les 9 del vespre al Pavelló Menorca. Entrades i tota la informació del club a bàsquetmenorca.com. Vine a Vintaufa i fem gegant aquesta sèrie històrica.
2: Hola, sóc Pol Molins. Us espero a gaudir dels play-offs. Una illa, un equip. Mate l'estigma.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi Zespri por solo 4,95 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, cola de rape de 1 a 2 kilos a 14,95 € el kilo, un 42% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
4: Una i 20 minuts, escoltes Oi per Oi Menorca, i seguim en directe. Hem conegut que la Coral Mitjanit i tot un grapat de persones que hi ha al darrere empenyent volen proposar-nos un viatge musical que ens dugui a través de cultures, del temps, de segles, d'estils, amb un repertori del que també voldrem tenir un poc al detall. La direcció d'una Marina Plovins ens ha animat a convidar-la. Marina, bon dia.
5: Molt bon dia a tothom.
4: I bé, amb l'Òscar Amigó. Òscar, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Molt bé, i gràcies per estar aquí amb nosaltres i acompanyar-nos. Bueno, expliqueu-me un poc què és el que teniu preparat.
5: Bueno, demà dissabte feim un concert en la Coral Mitjanit i, bueno, aquesta vegada la veritat és que és un repertori molt eclèctic perquè anem des del segle XVII, des de, bueno, cants colonials americans amb llengües indígenes d'allà de, bueno, del seu moment, no? Fins a rock simfònic de fins fa dos dies, per dir-ho de qualque manera. Per tant, fem un viatge realment molt divers i tocant molt de palos, per tant, obert a qualsevol públic, perquè contentarem a tothom, de qualque manera.
4: Un viatge així, m'imagino que dona com per fer canvi de vestuari, però se canvia la veu, també, quan passes de tapa en etapa?
5: Bueno, sí, sí, certament sí. Cada peça, cada època requereix una, bueno, una tècnica, per dir-ho de qualque manera, o una intenció diferent, que evidentment es ve reflectida a la tècnica, a la part vocal, però sobretot al cor, no? Com ho sents de dintre i com ho expreses per fer entendre la gent.
4: Òscar, com és? Com ho és? Tu de què època perteneces, no? Dentro del repertori.
6: No, sí, jo al final, como, bueno, la gente, ¿no?, que me conoce, los años que llevo aquí ya...
7: Que per ser, si ara ja, si estic xerrant en el conservatori, ho dic tot menorquí, o sigui que al ràdio, sí, jo entenc que tu m'has xerrat en castellà perquè és el que he fet sempre, no?
4: Sí, però tu i jo sempre ens hem conegut en castellà, no?
7: Per això te dic, però jo crec que ja és moment de...
4: Lánzate.
7: Moltes gràcies. Bé, no, és que la part de cantar és que té algo especial. Perquè el que deia, no? Jo al final que sóc instrumentista, sóc pianista, no? Però al final és un instrument que està de fora, tu, i el que deien de lo que tu pots volcar, però és una cosa que va cap a fora. I quan cantes és dintre, i el que sents, a més, dins d'un cor, és, bueno, jo ho dic, no?, que és l'experiència més grossa com músic, és cantant. I és una, té postos grossos i importants i tal i qual, però cantant és una altra cosa.
4: Continues aprenent cada actuació, cada ensaig?
7: Sí, clar, per suposat. Sempre al final jo crec que això és lo bonic que té, lo bonic que té la música, no? Que no acaba mai.
4: Perquè, essencialment és així, és una qüestió de pràctica, peça a peça. Per exemple, del repertori que ara que estàvem comentant, no? És una qüestió que més pràctica de la tinguis és allà on te'n dones compte que realment sona
5: sí,
4: millor.
5: Sí, que cada peça t'aporta també nous reptes, aprens coses noves, com deies tu, i no només els qui canten, sinó, bueno, jo com a directora també, cada assaig és un aprenentatge. És un aprenentatge mutu de les peces, de la música que interpretam i de qui ho interpreta, no? És tot recíproc, no?
4: I això a Sant Antoni, com és l'acústica?
5: Bueno, mira, nosaltres com a Coral Mitjanit no hem cantat mai a la sala de Serraval, a la sala Sant Antoni, i enguany era com la cima, no?, per dir-ho d'alguna manera, era una fita important perquè, bueno, al llarg dels anys pues, mos hem consolidat amb una coral mixta de quatre veus. Som molt poquets, bueno, molt poquets, som uns 25 cantaires, però estem molt ben equilibrats. I enguany, de fet, és el primer any que no hem fet portes obertes a inici de curs, i mos hem, no vull dir tancat, perquè sona com a molt hermètic, però hem posat un poc de límits a hora d'entrar nous integrants, no? Perquè hem aconseguit pues, un color, una harmonia vocal, a part de les sinergies que es puguin crear a nivell personal i de més, no? I hem, tot això pues, mos permet fer un repertori també, bueno, mos permet fer més repertori, no estar tan limitats. I l'any passat ja vam treballar unes peces, un cicle que és molt guapo de Eric Whittaker, que és un compositor contemporani, no sé si un dels més interpretats de música coral avui en dia, contemporani, no, que encara està viu, que és una cosa que... I enguany dic, enguany l'hem de tornar a interpretar i seria molt guapo poder-ho fer en aquella sala, perquè efectivament l'acústica és molt adequada per fer música coral. Té la reverberació idònia, no és massa grossa, tothom ho veu i ho escolta bé. És una, no sé, és una sala que té molta màgia i, bueno, si fan pocs concerts avui en dia en aquesta sala, sempre més per exposicions, i, bueno, és un privilegi poder-ho fer aquí.
4: Vaig a veure una pel·lícula, no me demaneu el títol, perquè

0: pràcticament a tothom que en un moment determinat ha format part d'una coral. No sé si, si és així.
1: Sí, és així. Hi ha molta gent que no sap el que és i que, bueno, per el motiu que sigui, si s'apunta a cantar un cor. I molta gent diu, jo no m'haguera pensat mai que això m'agradés tant. Fins que no ho proves, no saps el que és, però és que quan tu proves t'explotes cap, perquè es veu gent que, jo què sé, no has pogut venir un parell de setmanes perquè has estat malalt o el que sigui, i ho enyores. I surts d'allà reconfortat i surts... Sí.
2: Clar, perquè al final, no sé, en aquesta distopia, no?, que vivim tan loca, quan connectes amb tu mateix dintre, perquè al final està tot pensat cap, mirar cap a fora, no? I al final, hòstia, los mòbils, el tal, no sé què, el que acab de fer, el que tinc que fer després, mai estàs en el moment. I fer aquest tipus d'activitat és una cosa que te connecta i que desapareix tot al voltant. I clar, supos que també a nivell energètic això, pues, és una cosa que reconforta molt.
0: Doncs tenim ocasió i oportunitat de mirar d'apropar-nos com a públic. Tal vegada després ens animem, no? A
1: cantar. Ojalà.
0: Jo no me cansaré de dir que una vegada estava entrevistant el músic menorquí Guillem Soldevila, fa alguns anys, i deia que havia fet una cançó que estava basada en una cançó d'aquestes que treu la pluja, i la van posar a la ràdio i vos asseguro que aquell dia va ploure. Hi ha gent que quan canta dius, millor que no canti.
1: Bueno, sempre hi ha qualcú que no m'he ensenyat de casa, però tots aprenen en aquesta vida qui té voluntat i ganes de fer-ho, no? Jo trobo que sí que tot es pot aprendre quan 90, hi ha una bona...
2: Perdó, 90% d'actitud. Com tot a sa vida, si tens 90% d'actitud, entonces, pues... Entres ràpid, i el que diu Marina, hòstia, aquí que estic còmode, pues ho faig. Que aquest salt, aquest interval no ho tenc, pues... No cant, escolt el company del costat i després, com si fos una ona, no, pues intent anar cap allà. O sigui que també...
1: Tot és posar-s'hi.
0: Doncs posem-nos, perquè encara queden entrades, no?
1: Bueno, és un concert amb entrada lliure, el que sí que demanem és una taquilla inversa. Bueno, ja no per tema econòmic, perquè jo trec que es veu de menys, sinó perquè la gent s'ha d'acostumar, o no estem prou acostumats tal vegada, a donar un valor a la cultura, i troc que és necessari.
0: Sé que som un passat, però recordem per als nostres oients una vegada més que és Sant Antoni, el carrer Serraval de Mó. Dia i hora?
1: Demà dissabte a les 8 del capvespre.
0: Molt bé.
1: I esteu tots convidats i ens agradarà molt compartir amb tots vosaltres.
0: Marina, Òscar, gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer, com sempre.
0: I nosaltres ens anem, però no massa. És a dir, ens anem per escoltar uns bons consells i d'aquí una estoneta hi tornarem de nou a la sala Sant Antoni, ara però per reia de la part expositiva de quadres.
3: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabaters 5, polígono industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
4: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
5: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Cine.
6: Este verano vive en Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambosc. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y un espectacular vivero con langosta y bogavante. Sabor, producto y mar en estado puro. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
7: maig, Ferreries Floreix. Els dies 23 i 24, vine a Ferreries.

0: Però els ànims arriben de totes parts, també del medallista paralímpic Nil Riudavets.
1: Hola, què tal? Aquí Nil Riudavets. Res, enviar-vos moltíssima sort per aquest partit divendres, clau, per demostrar una vegada més que Menorca és una illa de bàsquet, una illa d'esport i per totes. Els de Corunya segur que no tenen cap ganes de venir aquí perquè saben que Vintalfa és un polvorí i que divendres tothom animarà a tope. Una illa, un equip. Vamos!
0: I que no falti les paraules del recolzament del jugador de bàsquet menorquí més important de tota la història. També animen a l'Èstia des d'Atenes.
2: Hola, chicos, soy Sergio Llull y nada, quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintalfa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca. Así que a por ello y mucha suerte.
0: Des del club expliquen que les previsions són d'un Vintalfa molt ple, ja que hi ha un degoteig constant de compra d'entrades. Espera poder penjar el rètol de tot venut abans del partit. L'objectiu és poder arribar al quart maig diumenge a les 7 del capvespre i més enllà. I precisament a Atenes ens anem. El menorquí Sergi Llull torna a citar-se amb la història del bàsquet continental, ja que aquest vespre comença la Final Four de l'Eurolliga. El maonès de 38 anys aspira a ser el primer jugador del segle XXI a guanyar 4 Copes d'Europa defensant la samarreta d'un mateix equip. Ja va aixecar el trofeu el 2015, 2018 i 2023. El rival a la semifinal serà el València a les 8 del vespre. Qui guanyi disputarà la gran final pel sèptere europeu contra qui passi de l'altra semifinal entre Olympiacos i Fenerbahçe.
3: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
4: ¿Pero y eso?
3: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
4: Ya ves cómo mola, tío.
3: Imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
5: El mejor mueble, al mejor precio.
3: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
6: Al maig, Ferreries floreix. Els dies 23 i 24 vine a Ferreries i visita les estores i creacions florals que decoraran els carrers del casc antic del poble. Hi haurà exposició de fotografies i bona música. Ferreries floreix és una iniciativa de l'Agenda Local 21 i l'Ajuntament de Ferreries.